passatgers. Les engrunes que se't claven les meitats de res. No ho sé, de poc pensar les coses ni jurar-me que mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó.

0: all. El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de Siren. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
1: Rompelo, rompelo, trenca.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la

0: Saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Card.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: així. No sé si estic volant o és que m'han abduït. L'univers al teu costat em queda petit. Ets tan especial i t'haig de dir.
1: Ets una altra espècie, però jo...

0: il·lusió.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Rompelo.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

La ressaca esborra el que m'hi aventuré de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent,

adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. A aquesta hora encara es pot veure l'eclipsi parcial de lluna que ha començat aquesta matinada cap a 4:45. El moment àlgid ha estat a 6:45, quan el 93% de la superfície lunar ha quedat sota l'ombra de la Terra. Tot i això, el fenomen encara serà visible fins poc abans de les 8 del matí. Es tracta d'un eclipsi menys excepcional que el solar del 12 d'agost, però hi està relacionat. Tots dos formen part del mateix cicle d'eclipsis. I tensió creix a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez, després d'intentar bloquejar durant hores l'accés dels camions de Creu Roja que repartien menjar. Els migrants havien estat desallotjats poc abans per evitar enfrontaments i la policia va acabar intervenint per dispersar els manifestants. Finalment, Creu Roja va poder fer arribar ajuda humanitària per una ruta alternativa. El ministre de Política Territorial i responsable de la crisi, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la calma i ha demanat al PP i Vox que condemnin la violència. També ha advertit que es trigaran mesos a habilitar els espais que el govern de Ceuta proposa per acollir temporalment els migrants.
2: Estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante.
1: El govern espanyol manté el reforç del dispositiu a Ceuta i insisteix que la resposta ha de ser humanitària, coordinada i sense violència. I els agents rurals preveuen activar aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. Els municipis afectats queden suspeses les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades i també es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx, on es va requisar banderes independentistes i un aficionat va ser reduït i detingut. Els aficionats les van exhibir quan va sonar l'himne del Barça amb milers d'estelades repartides per l'ANC als accessos del camp. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força policial i, a més, el Barça assumirà la defensa del menor detingut que portava una estelada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pamplina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estos paras.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

piedad, Jesús.

0: Tipus com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això

bonic quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic

지금도 영원 홈속 관아 지금도

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: al món de veritat.
1: Estan passant coses al meu cap.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas que ara m'entenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Oh, Max Power got the sauce.
2: Netflix.
3: Parte mitad i que callis, nan. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa

Papa Nai sóc un heroi, som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de prom i creus que et puja molt.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós del Bages. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. En mobilitat, una incidència en un tren a l'entrada de Girona està provocant retards de més de mitja hora a la R1. La circulació es fa per via única entre Girona i Flaçà i alguns trens poden quedar aturats abans d'arribar al tram afectat. La incidència afecta els combois entre Figueres i Barcelona Sants. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. Ahir al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas de camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans, de manera preventiva, per evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per una ruta alternativa. El govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP ja han anunciat que participaran a les concentracions del 2 de setembre en suport a Ceuta i en defensa de les fronteres espanyoles. Els agents rurals han activat aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementa arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. En els municipis afectats queden suspeses les activitats amb risc, tot i que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge a Elx, on es van registrar banderes independentistes, on es van requisar banderes independentistes i un menor va ser reduït i detingut. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força i el Barça assumirà la defensa del menor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

De tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè, de fet, la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i, a més, a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu. Així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història, és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, bueno, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix a una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però, clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que, en principi, en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I, clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dues, no?, els dos grups d'amics, i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: acabàvem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó, perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja encaixaria.
0: Eh?
1: Ah, doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí? A l'estiu, a l'hivern, escoltes tot hora.
1: És l'estiu, és, bueno. Doncs, bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve, ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin a les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era
1: exacte.
0: Diferent.
1: Exacte.
0: Perquè avui no hi havia siguin, WhatsApp, ni xarxes.
1: No cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys, de vaig conèixer el meu marit a l'estiu, a Calella de Palafrugell.
0: Sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació, no ho sé, hi ha de tot. No volem entrar en interioritats, avui, Jordi, no et preguntaré massa coses, tu explica'm el que vulguis, avui és moment que parli els oients, no? Que són
1: anònims. Avui és moment de donar veu a les històries. Acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser duren el que l'estiu.
0: Clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé. Doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho. I nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò, tranquil·lament, en plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us les expliquem en forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs, estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 a què es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes d'altura a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau, estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris et serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petjoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem a agafar. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts dels accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra a Barcelonina des de Cugat Mèdia. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana també per la Eva, ja li desitgem, de fet, avui, a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda, també.
0: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
0: S'ho mereix, que porta un ritme intensat, bueno, com tots, eh? Com tots hem munt, no, de fet.
5: I tant.
0: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'ingreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol, després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercat Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
0: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell, en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries, on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'Aquelarre.
5: Així és, eh? L'Aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però...
0: No,
5: durant...
0: mai. Però
5: aquest cap de setmana,
0: eh? I vaig, aquest cap de setmana...
5: És impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrer, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a l'Aquelarre de Cervera.
0: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors a Esbojarrà. Ara comencen, també. Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
5: Exacte.
0: Com si encara estéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
0: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
0: Anem coneixent, ja ho veieu a poc a poc, eh? Els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no us notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algar, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
0: Tots són noms de persones, mostra... Són renoms de geganters, no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: I està orgullós, i nosaltres d'ell, perquè, clar, nosaltres som geganters, però nosaltres no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si nosaltres, ells no haguessin sigut portadors, nosaltres avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, nosaltres no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
0: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació... Més allà de Tarragona també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir al programa, van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
0: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serratlleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la catedral de Tarragona fins l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
0: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
0: Això és nou, això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
0: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
0: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral, però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit, en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: A veure, la jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que des de que es jubilen puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I pel que és treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut un... Bueno, fins aquí més o menys, uh-huh. Això és lo genèric, eh? La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari, vale? Un moment... quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica? Quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Aquest és l'examen. Mira, la diferència, la parcial és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però... un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació, i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social, i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any, i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa, que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa.
11: Vale? Vale.
10: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh. Doncs, si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien, i les bases de cotització, per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible.
11: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que ja tenies prèviament. No.
10: Exacte, només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte a el que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació, i que, a més, aquests percentatges de jubilació es van, del que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
11: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: Sí, vaig explicar molt ràpid.
11: No, sí, va molt bé, va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis, hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims, i segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
11: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients no... i que realment pues, no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats per una qüestió de necessitat a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, pues, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar la fe, vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això, conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més, perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima, són 888 euros. Avui dia, qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva, pues, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional, que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
11: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals i socials i econòmics a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa, o que potser la parcial si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si et interessa més continuar treballant i accedir a la demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i que els hi pot interessar més.
11: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
0: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig d'amagatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
12: Escolta, ja has inflat els globus?
13: Sí, ara només falta decorar una mica.
12: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
13: Vols dir material de la festa, no?
12: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
13: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
12: Ja, però merchandising queda més...
13: Més anglès.
12: Sí, no t'ho negaré.
13: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional, tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
12: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes, em fa un mal.
13: Unes agulletes?
12: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro, no...

0: Vol dir que ahir vas treballar de valent.
1: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, corre, que perdrem l'autobús.
0: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
1: Uf, hem arribat a temps, eh? Pels pèls, quin agòbio.
0: Sí, sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
1: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
0: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
1: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
0: Sí, són dues paraules molt nostres.
1: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
0: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
1: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
0: Exacte.
1: És que quan m'enfado, em surt el que em surt.
0: Bé, com a tothom, de fet.
1: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
0: I això sí que serà notícia, David.
1: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
0: Sí, i després podem anar per formatge.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès.
0: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
1: Sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
0: Ui, és veritat, m'has enganxat.
1: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
0: Veus, avui estàs expert, ho he fet expressament, eh?
1: Sí, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
0: Sí, això ja ho he vist.
1: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
0: I ara em vigiles tu i tot a mi.
1: Això és perillós, eh?
0: Molt.
1: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
0: Doncs jo també.
1: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
0: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
1: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
0: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons què faci.
1: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
0: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
1: I si anima la gent?
0: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
1: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
0: Un què, David? És molt què?
1: Un cotilleo.
0: Vols dir una xafarderia?
1: Sí, un coti, com diuen els detallets.
0: Sí, però els músics són músics.
1: D'acord, una xafarderia. Però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
0: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
1: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
0: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal. Però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
2: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure si, sí, després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una vessant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
3: Hola de nou, Núria.
2: Bé, jo quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No.
3: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
2: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
3: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics

0: de la Universitat de Girona perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seria, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada. És a dir, són dos, com en aquest cas la novena edició del seminari de tàctica i tècnica esportiva i a la vegada el segon seminari internacional Fame Coach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
1: Bon dia, bon dia.
0: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
1: Doncs, bueno, a veure, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer a entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves. I ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any la formació la vam dissenyar l'any anterior i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles, després concretarem si vols una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta evidentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? El tema bàsicament perquè cada vegada més estem posats, la ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar a noies no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes que han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica els països que hem estat participant en el projecte.
0: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes, quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
1: A veure, bàsicament temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, sembla que no, I comunica igual una entrenadora que un entrenador? També sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? O sigui, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar. Però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat... vindrà a fer-nos una conferència. De fet, tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies. Val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves, i sobretot si són noies, a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és, a més, assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme. I llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
0: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, amb la que és la novena edició?
1: Vale. La càtedra, bianualment, organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era... l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i la tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport Europeu.
0: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
1: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar, doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
0: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31. Així
1: les inscripcions s'acaben ara, veus? Després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, però sí, les inscripcions en si s'acaben.
0: O sigui que va demanat.
2: Pau, moltíssimes gràcies doncs per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos la situació. Pau Villafañe, des de Girona FM, una abraçada, companya, ara sí, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Continguts en xarxa.
6: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro, i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
7: Claqueta final!
8: És una història de traïció, és una història d'abandono.
9: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
8: ¿Cuál es la pregunta?
6: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
8: Has canviat la cara, t'ha molestat o no? Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
10: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
7: ¡Jasper!
6: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
11: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
12: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Andar de camino al supermercado.
13: Ei, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK!
14: Digues una coseta als meus followers!
6: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
15: Estarem junts sempre.
16: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
3: La xarxa.
5: Notícies en xarxa.
17: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la avui en la mobilitat, almenys a les carreteres. Només una variant, la P7 a Cardedeu, direcció Girona, deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, 2 incidències provoquen retards en la circulació de l'R11, d'una banda, una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i provoca retards de fins a 30 minuts, i de l'altra, DIF ha informat d'una altra incidència provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla, que està causant retards en aquest cas als trens de la línia convencional entre Portbou i Girona. i la inflació repunta a l'agost i se situa en el 4,3% interanual a l'Estat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica sobretot per l'encariment dels carburants arran del xoc energètic per la guerra a l'Iran. En canvi, la inflació subjacent baixa una dècima i queda en el 2,9%. I en clau política, el govern es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern d'aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós de Bages. Sobre la taula hi ha qüestions com ara les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com és l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida i Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas dels camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans de manera preventiva per tal d'evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per la ruta alternativa i el govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment a PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP han anunciat que participaran en les concentracions del 2 de setembre coincidint amb el dia de Ceuta. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a la Jonquera acusades de tràfic de drogues. Els agents van trobar 24 quilos d'estupefaents entre marihuana i cocaïna amagats en un doble fons del malet. Els dos detinguts han ingressat a presó provisional. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

València banyada, camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: for the jutges. Frenada en sec i els dos a terra. Somrius i et vese a la dreta. Cobert militar i un tio amb metralleta que ens mira molt.
1: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat o aquestes històries. Fa una mica de vergonyeta, potser, sí. Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia un altre cop.
1: Ai, que la gent li fa vergonyeta, no?, això d'explicar avui les interioritats dels amors d'estiu.
2: Avui tenim així, la gent... Sí. A la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges. Clar. I avui estem rebent més missatges.
1: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
2: exacte.
1: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
2: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient: si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
1: Missatge, fins aquí no sabem res.
2: El missatge diu això:
1: otres.
2: Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
1: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
2: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien: això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia: m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic: sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
1: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
2: M'ha passat exactament el mateix.
1: Sou que molt dolents, la gent de Banyoles, però, home...
2: Bueno, definitivament hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
1: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no, que no. Que volem saber històries una mica més tòrrides, home.
2: D'aquestes
1: de que s'acaba. Que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més. Què vols
2: saber,
1: Jordi? Vull
2: històries tòrrides i tastar els pans Bao de
1: Mac.
2: Aviam, que ara m'he quedat aquí.
1: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega, sí, de Banyoles. Era ben xula.
2: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser,
1: sí, una mica
2: per tu
1: dramàtic.
2: És molt maco, però potser per l'altra persona no.
1: Sí,
2: no,
1: sí, sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
2: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
1: Ostres!
2: Un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu, perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
1: Mira, de veritat, eh? Me teniu farta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
2: La gent té vergonya avui, la gent té vergonya.
1: Sí, però... No ho sé. A veure, no... Sempre podeu dir allò de: conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa, i ja està, i queda entre nosaltres.
2: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
1: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui, pavau i mosquits.
2: Els mosquits és una relació tòxica, perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits aquest durant l'estiu?
1: Sí,
2: per
1: clar.
2: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
1: T'acaben xupant la sang.
2: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
1: Sí, sí. Molt bé, molt bé, us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
2: Avui...
1: Va, mulleu-vos
2: l'audiència...
1: una mica. Sou tramposets, sí, sí.
2: Estan vergonyosos, estan vergonyosos.
1: Va, però en sèrio, que no direm noms, ens podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa.
2: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio en el WhatsApp del programa... però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
1: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
2: Avui els àudios no té pinta a que siguin gaire...
1: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
2: Que la gent ens escrigui.
1: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
2: Ara te'l dic, dona'm un segon.
1: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
2: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia, i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix...
1: No pateixis. Jo el dic en antena, quan tu el trobis. No pateixis.
2: Ara, mira, te'l... Te'l dic.
1: 696, segur.
2: Sí. 696... 164 665.
1: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696 164 665. Perfecte, vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat o desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
2: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
1: Era molt xula la narració, de fet, del Pabau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rosic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
3: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps, que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugaçment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaç. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
4: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no?, idíl·lic. No, normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure. I alhora, doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tot de la nostra part.
3: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos. I algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí a un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
4: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera, no, de relacionar-se, que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop, doncs, aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís, doncs, per a que aquest vincle, doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedarà en el record.
3: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
5: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
3: Els dies són més llargs, les nits també, i durant unes setmanes sembla que només importi el que està passant ara. arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que, potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. La distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o, simplement, la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
6: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I, bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
3: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar-lo.
1: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, les 11 menys 10, puguem recordar collir les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment l'Obert per Vacances d'avui. Però tindrem, ja tenim, estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap per premiar. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'un amor ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel, bon dia.
7: Bon dia. Això ens diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant, m'hauria d'apuntar potser algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient,
1: no pot ser això.
7: No pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Seria, doncs, venir a aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui, a més, ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salinas, que és el president dels Amics de la Sardana. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: I la Maite Llatjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de la Sardana. Bon dia, Maite.
9: Què tal? Molt bé. Bon
7: no pot dia. Ser que no sàpiga ballar sardanes.
9: No, és imperdonable.
7: És imperdonable. No,
9: a més, és que fem cursets tot l'any.
7: És veritat. M'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs, quan torni de vacances.
9: Seguiré.
7: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
8: A més a més, és molt fàcil, eh?
7: Sí,
9: tant.
8: Sí, sí.
7: És a dir, algú que no en sàpiga, n'aprèn ràpid.
8: Sí.
7: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig ballant aquí a la plaça, heu agafat velocitat.
8: Anem al ritme de la música.
9: Tenim anys treballant.
7: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
9: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molts.
7: I tu, Joan Antoni?
8: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta. Sí. Mm.
7: Avui us han convidat a l'Obert per Vacances doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
8: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per la plec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé, molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona, i ells això ho valoren també, que se senti molt bé la música, i la gent doncs també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, però vaja, això s'arregla amb un ventall, sí, eh? I ja està. I després a la dutxa i tranquils.
7: Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
8: Doncs de coples en tindrem tres. Primer tocarà la Jovenívola de Sabadell, que, bueno, empalma amb la Sant Jordi, ciutat de Barcelona,
7: sí.
8: I després la Marinada és el que tanca aquest aplec.
7: Molt bé.
8: Primer toca una. Fa 5 o 6 sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa. I després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
7: Molt bé. Per tant, que es van trobant també entre elles durant tot l'aplec, eh?
8: Sí.
7: Molt bé. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
9: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una.
8: Cada any procurem que un autor conegut ens faci una sardana. Llavors aquest any li ha tocat entre cometes dir en el Marc Timón, Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes, són tot molt ballables i criden molt l'atenció i, bueno, esperem que agradi a la gent, per això ho fem.
9: És un músic jove, que té, és espectacular el que fa.
7: Home, el fem rotllant, el poseu moltíssim, per tant, té que ser bo segur, eh?
9: Sí, cert.
7: Molt bé. Escolta'm, amb això que ens explicau, digues, Maite, digues.
9: No, volia comentar que és el 53è aplec aquest any.
8: Sí, és el 53.
9: Portem uns quants treballats.
7: I com ha anat evolucionant això, Maite, aquest aplec? Com ha anat creixent?
9: A base de bueno, som una junta que anem fent i que treballem bastant, sobretot el Presi, ara és el nou Presi, i treballem bé i anem intentant fer coses noves. La plec és molt bonic i la gent li agrada, ens ho passem molt bé.
8: Anys endarrere teníem... En els aplecs teníem la Cobla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de cobles. Ara, últimament, jo crec que les cobles que tenim són de lo milloret que hi ha, de lo millor, de lo més alt. A banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent, que els agrada, doncs, una cobla, jo què sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa. Però nosaltres procurem agafar aquestes cobles que ens agrada i pensem que ho fan molt bé. Sobretot la Sant Jordi és de lo primer, de lo primer que hi ha.
7: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite ara, la teva companya de Tarragona, la convidaré especialment a venir a l'aplec. M'estava dient ara fora del micro, eh?
1: Bé, però jo vull ballar amb el Manel. A veure, què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, eh? Però jo us veig, els que en sabeu de veritat en rotllana, i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. Què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu, a nivell emotiu?
9: Exactament això, que fa feliç. Almenys a mi, jo parlo per mi, i jo em sento molt feliç ballant sardanes. Vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys. És molt, molt bonic. I també, jo li dic per res a en Manel, perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot, i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar per passar-t'ho bé. i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
8: Sí.
9: Val? Mm. O sigui que, si voleu vindre a premiar, demà a 6:45 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar, que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa.
7: Sí.
9: I uns pa amb tomàquets, bueno, tot està molt bo, i ens ho passem bé, passem una estona molt agradable i molt amena.
8: A veure, treballem molt, s'ha de dir que treballem molt, i gràcies als companys, a les dones i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui. Vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina, però vol dir que entre tots ho fem. Ho fem, i sí, ens cansem una mica, però després, posats a ballar, se'ns passa tot. Quan acaba l'aplec estem tots molt feliços, perquè en principi fins ara tot acabat molt bé, i jo crec que és hora d'això, del que deia la Maite, disfrutar molt, ballar amb la parella, amb els companys, amb les amigues, amb tothom que vulgui entrar en una rotllana. La rotllana és oberta per tothom. No pot ser que una persona que no en sàpiga ballar, o que en sàpiga poc, que vulgui entrar i que hi hagi algú que li digui no, aquí no, això no pot ser.
7: Això ha passat, antigament potser passava una mica més, no potser aquí Premià, però aquests aplecs més grans potser passava més antigament.
8: Sí, ha passat a tot arreu, no aquí Premià, sinó a tot arreu hi ha una colla que sí que la gent ha de mirar a on es posa, perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, que en sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan, jo què sé, assajant, perquè és una colla que competeix en concursos. No pot ser. Llavors, ja, per exemple, ja altres anys havia passat una colla de joves, com som els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, boten, riuen i fan de tot. I llavors que veia una persona gran, que sap ballar sardanes, però que no té el ritme d'aquests. Llavors, dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res. La sardana és oberta per tothom.
7: Clar. De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar,
9: El mes que ve.
7: El mes que ve.
9: El mes que ve. Em sembla que és el 29 de...
8: 22.
9: El 22,
8: que és diumenge.
9: Sí, és un diumenge. Sempre és quan és Sant Mateu, aquell diumenge més proper. I ja ho tenim a punt, Ho tenim tot... Sí, ho tenim tot preparat. Ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també, quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar les sardanes allà dalt.
1: Molta vida social. Molta vida social, veig jo, darrere tot això.
9: Sí,
1: no vull dir, ballar al final ve a ser una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-vos.
9: Sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. Sí. I sí, senyor.
1: Molt bé.
9: Sí.
1: I en aquest sentit hi ha plecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a... l'excusa també per fer vacances, no?, i per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
8: Sí. I tant que sí que voltem, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, i de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i a Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb ells.
9: Aquí
8: tenim molts companys, sí. Molts amics. Sí.
7: Núria, ja ho has escoltat, Tarragona, us heu de posar les piles, ens estaven dient aquí.
1: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos, però...
8: Sí, ho hem sentit, ja els coneixem.
1: Escolteu, jo tinc una
9: pregunta... Que vinguin perquè no els coneixem.
1: És que, clar...
7: Digues, Núria.
1: Tinc una pregunta. No sé si tot es pot puntejar. Si qualsevol cançó és apta per ballar-la... com a sardana, per puntejar. Què creieu?
8: Sí. Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, perquè són, entre comedes, soses. Totes les sardanes es poden ballar. Totes. Totes.
9: Però sembla que es refereix a qualsevol música.
1: Clar, jo penso en la bomba que estava ja feta feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets, el Coti per Coti. Però penso fins i tot en altres cançons que adaptades...
7: La Morotxa, no?, per exemple. Dius, ara la Morotxa es podria adaptar a la sardana?
9: Segur.
8: Segurament que sí.
9: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Simplement s'ha d'adaptar.
8: Sí.
9: I si hi ha el 3, per 4...
8: arranjaments,
9: hi ha persones que... Ja està.
8: Hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música, sí. I sí, de fet, es poden ballar, jo diria que tot. Quasi bé totes.
9: Sí. Tot.
7: De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos per l'Obert per Vacances en propers estius, perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu La Postal Sardanista,
9: sí.
7: I cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes... No, Maite, que això també ho feu vosaltres, això feu una mica de mapa, no?, català de la Sardana.
9: Clar que sí. Nosaltres mirem de que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els amics de la sardana d'allà. I llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble. Uh-huh. I explicar com és i què té per això, per fer una postal. I que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar-la a visitar.
7: Clar que sí, sí, està molt ben pensat, això.
8: Sí, sí, sí, trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho. I encara que no tinguin emissora de ràdio, hi ha moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, mm-hmm. però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin, doncs, això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan... I bé, per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
7: Molt bé. Sí. Doncs Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant aquí l'escenari i tot plegat per l'aplec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
9: I moltes gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres.
9: I veniu tots, val?
7: Molt bé, tots convidats. Gràcies als dos. I Núria, aquí ho deixem, perquè ja avui és el meu darrer dia abans de les vacances. Per tant, és el darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
1: És veritat, Manel, és veritat, sí, que ja comences vacances. Ai, Manel!
7: Jolín, em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
1: Et demanarem un vídeo, et demanarem un vídeo, de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
8: Són merescudes les vacances.
1: I tant, sí, i tant.
9: Sí. Manel, Núria, un plaer.
1: Igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes amb tu. Una abraçada molt, molt forta. Gràcies.
7: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
1: Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen, en certa manera, Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que, de fet, és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa, amb Premià Mèdia, amb el Manel, ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hortsavinyà. Em costa de dir perquè no sé on estan aquests desplaçaments, però ara ho buscaré, Sant Miquel de Vallmanya, Hortsavinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el Corredor i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
10: Avui, en el podcast de muntanya, farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el Corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Orsavinyà es troba dins d'aquest espai i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Balmanya a Orsavinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
11: La vaig triar, bueno, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? Bueno, és una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera. Impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta, perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, de, quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada, perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
10: El punt de partida és Balmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la riera de Balmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característic del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres, encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort sí, aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
12: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però, mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar que és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles, sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs, normalment poden ser dipositats en petites litrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar què és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, la podeu veure, i l'aligot comú. I si més no, escoltar els cants com un rellinar d'un cavall que fa el picot verd.
10: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada. Però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil? És difícil? Hi ha moltes pujades, moltes baixades? També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
11: Quan arribem a Coll de Port, si ens posem d'esquena a la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. El qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present. Perquè nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta, diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada. Pujada, o sigui, el que esperi anar allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset que està formigonejat, o està asfaltat, però no és asfalt, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven en bicicleta, era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per munt i després de dos o tres pujades o trossos molt, molt, molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està mirant a l'església de, que també després, que és on arribarem, al final de l'Ossa, que és l'església d'Orsavinyà. amb el seu nucli, que ara hi ha un edifici de la Diputació, però que abans allò era, era l'hostal del Savinyà, que bueno, era el refugi de la gent, dels que estaven treballant tot el bosc per allà, que anaven a fer el dinar, o s'aportaven el dinar i anaven a fer el cafè.
10: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula tritzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Ursavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que hi van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Ursavinyà i de Valmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Ursavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Lló. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Llop i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
12: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals i, per tant, doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar doncs, on viuen. És a dir, no vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar, que és casa d'ells. També tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Llop, però també la de Valmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
10: I, per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria, i si és així, a qui la recomanaria?
11: Que la veritat la recomano, i que és per passar un dematí agradable. Sol o en família, i també amb amics, clar.
10: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Valmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Ursavinyà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a l'altre, sinó ha estat caminar

0: Territori Tordera, eh?
1: Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, però una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
2: Hola, Montse, què tal?
3: Bon dia, què tal?
2: Tot bé?
3: Bé, tot bé.
2: Acalorada, aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
3: Sí, una mica, perquè deu ni quin estiu. Com...
4: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
2: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh?
3: Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb, amb les manualitats, sobretot tema tèxtil.
2: Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
3: Vinga, som-hi.
2: Som-hi. Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal d'alguna manera, no? La que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
3: Pues una mica casualitat. Jo sóc profe d'infantil, jo estava treballant a una bressola al Picat, i compaginava amb el món de les manualitats, sobretot tema ganxet, mig, així, feia jo pues, per regalar. Així un bebè de la família, del que sigui, pues, feia coses. Llavors, al començar a penjar a Instagram, me van començar a demanar, ai, me podries fer això, ai, me podries fer allò, i així va començar l'assumpte. Total que, a poc, cada vegada vaig anar fent més coses, cada vegada em van anar a demanar més coses, i tenia la sort que jo estava fent reducció laboral, perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder-ho compaginar. Però, clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Vaig haver de fer autònoma, perquè ja començava a vendre, i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida, perquè, clar, als matins estava a la bressol, a la tarda me passava totes les hores fent coses que tenia encomanades, o caixa o faixa.
2: I la criança, a més
3: cap
2: a més.
3: Cap aquí, cap allà, a part, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc, on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local, aquí al poble, a prop de l'escola, vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
2: Això era un quiosc abans,
3: sí.
2: Des de fa no gaire.
3: Sí.
2: No és un quiosc, i ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
3: Sí.
2: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps, o és una percepció
3: sí.
2: nostra?
3: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? Que fa coses d'enquestes. Però a poc, també és veritat que el món xarxes socials i ha afavorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com que només penses en els punts que has de fer, només penses se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra, és una estona de desconnexió total, teràpia pura i dura.
2: Quin tipus de tallers has fet?
3: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan, per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem, i elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra... Sí?
2: No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
3: Ui,
2: de tota la conversa que surt,
3: eh?
2: No ho farem, no ho farem.
3: No. I després, a part, el que faig els dissabtes al matí són tallers especials.
2: Uh-huh.
3: És un matí que tu vens i aprens a brodar, o vens i aprens a fer una peça més especial de ganxet, perquè és un punt diferent que no es fa normalment. I a part d'això, també faig tallar

0: És a nens i nenes de primària. T'haig de dir que cada vegada més se m'apunten nens i nenes que ja venen sabent algo. YouTube i Pinterest és algo meravellós. Elles no en diuen ganxet, ne diuen crotxet, perquè, clar, a Instagram és crotxet.
1: Però és el mateix, no?
0: És el mateix, exactament. Simplement dit en anglès o en català. Però llavors, jo vull fer crotxet, sí, carinyo. És que crotxet és ganxet en anglès. Vale.
1: És que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
0: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més, sí. Però és també cíclic.
1: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
0: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
1: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
2: Ai, que interessant, teràpia pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar. Núvols de Fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu, com he fet jo, Núvols de Fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, eh? Perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que mola molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes coses, moltes activitats ja per fer per tot Catalunya, especialment, ja ho sabeu, és que el cap de setmana, i un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tard d'estiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat, n'ha triat tres. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Mira, la primera la tenim ben a propet, és al monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
3: Doncs sí, avui es fa una visita teatralitzada per descobrir les primeres dècades del segle XX i us fa de la mà de la Quitèria, que és una de les minyones del servei.
2: Ah, minyones, una de les minyones d'allí del monestir.
3: Exacte.
2: Oh, que bé, no?
3: I del famós arqueòleg Pere Bosch-Gimpera. I doncs la idea és que les assistents doncs coneguin les històries i les vivències d'aquella època i els safaregos, com ha estat parlant també aquí el programa, més desconeguts d'aquest castell monestir. Això sí, us he de donar una miqueta de pressa, perquè és avui a les 12, així que...
2: Oh!
3: O sigui, és escoltar el programa i marxar corrents.
2: Molt bé. Però val la pena, visitar el castell monestir d'Escornalbou.
3: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
2: Doncs vinga, ens n'anem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'escala.
3: Doncs sí, a
2: l'escala... Aquestes gavines.
3: Exacte. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord al Port de l'Escala, i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell, amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
2: Ah, clar.
3: Vull dir, és en vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
2: Val, recordem, hora i dia, és una presentació literària a bord, dalt d'un vaixell, a l'escala.
3: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
2: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, eh?
3: Bueno.
2: Veig que tirem molt de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera. És un aire, és de verona.
3: Doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu Acalarre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Revisió de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la Carrera de Cervera.
4: Veurem com en el primer acte guanya la Guerra de Successió i com en el segon i el tercer l'excés, l'exuberància en el poder el fa caure cap a aquesta bogeria i acaba. Això ja ho direm.
3: Són una miqueta sagatesos, són críptics.
2: Sí, home, és
3: la
2: que
3: gent
2: toca.
3: De la Calada de Cervera no ens volen explicar bé què passarà. Però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada on apareix el mascle cabró. Després hi ha l'esperada escorreguda. Sí. Jo em vaig quedar una mica parada a les 4 de la matinada i tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
2: Molt bé, per tant, ja ho veieu, festa, disbauxa i això, el bogeria, perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs, Lídia, molt bon cap de setmana també. A tu sí que et retrobem dilluns, no?
3: Sí, sí, jo aquí, aquí... fins a l'últim dia al peu del canó.
2: Ai, sí, m'agrada, clar que sí. Aguantant el país, molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana. Gràcies.
3: Igualment, adéu.
2: Va, que tanquem programa.

0: Mireu, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonaran des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què tal? Què diuen els oients? S'han obert, han obert el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida i que perquè no m'agradaria que es repetís altres vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
0: Oh! Perquè, clar, és que, Jordi, tu avui ja tanques antena.
1: Jo avui tanco antena.
0: Mare de Déu, és un divendres nefast. És que us heu acomiadat divendres... com a tres companys, heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
1: Dilluns que ve serà molt dilluns, eh?
0: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes, vull dir que està molt bé.
1: Què
0: però
1: dir?
0: Ara us havia agafat carinyo, Jordi.
1: Oh, jo vosaltres, clar. I tant.
0: Ai, has estat bé?
1: Perfectíssimament. Jo seguiria tres setmanes més.
0: Bueno, si estàs per aquí sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia missatges.
1: Us enviaré els meus àudios, i tant.
0: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, bueno, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir, és inevitable que t'enamoris d'ells, és una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm.
1: Sí, sí. Bueno, qui et vol bé al final...
0: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
1: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
0: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
0: No és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació l'hauríem fet molt bé, eh?
0: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve, sapiguem que estàs a la redacció, ara quan acabi el programa et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira, molt bé, estic molt bé, i el tema que us portaré, que ja penjarem al reel aquest cap de setmana, és el millor festival de l'estiu.
0: El millor festival de l'estiu. Bé,
2: exacte.
0: Queda apuntat. Enric, amb moltes ganes de sentir-te la setmana vinent. I Jordi, gràcies per aquests dies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tanquem, companys. Adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora de Palau de la Generalitat. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que es retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar-se. I pel que fa a la mobilitat, situació tranquil·la avui a les carreteres. Només un accident a l'AP7 a Badia del Vallès deixa un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards a la línia R11 de Rodalies. Una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i una altra que està provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla, que també està causant retards en aquest cas a la línia entre Portbou i Girona. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germán Sabat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme el dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona, que va ser qui va detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat també el seu suport a la família. I malestar a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Tero, volíem dir, on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Benvinguts i benvingudes al podcast El món a 150 centímetres.

Hola, què tal? Iniciem el podcast El món a 150 centímetres. És un programa creat per l'alumnat de primària del Prat de Llobregat i dirigit a tota la comunitat educativa. Som l'alumnat de 6è de primària de l'Escola del Parc i ara us farem 5 cèntims del contingut d'aquest podcast.

0: Com ja haureu escoltat, comencem cada podcast donant un cop d'ull a l'actualitat educativa de les escoles i centres del municipi. I nosaltres, des de l'Escola del Parc, descobrirem una professora del nostre centre, que ja s'ha jubilat.
1: També donarem a conèixer un projecte que fem a l'escola entre diversos cursos de primària i que, a més, implica la pràctica d'assignatures diferents. Per acabar, us volem recomanar un llibre que hem llegit a classe.
0: Si voleu tornar a escoltar aquest podcast, el podreu recuperar a l'espai elprat.radio més l'espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio.
1: Vinga, endavant! Ens acompanya a la part tècnica el Pico Stylo, ajudat pels alumnes de 6è A i 6è B, que li donaran un cop de mà a la part tècnica i a les xarxes socials. I a la conducció del programa estem la novetat de 6è, de primària, de l'Escola del Parc. Benvinguts i benvingudes al podcast El Món a 150 centímetres.

0: Nosaltres som el Magí i la Vega i serem els presentadors en aquesta primera secció del podcast.
1: Comencem amb els titulars i les notícies dels centres educatius de la ciutat.

0: Descobrim què estan fent les escoles i centres del Prat. El Bernat Metge realitza un taller sobre la tendesa responsable dels animals. Ens amplia la informació l'Adrià.
1: El grup de tercer de primària de l'escola Bernat Metge ha fet un taller amb la Belén, veterinària de Quercan, que ha portat una gossa adoptada que es diu Musa. El taller pretén fomentar a través del contacte directe amb els gossos la tinença responsable dels animals de companyia, el contacte amb la natura i el treball en equip. També els ha explicat com el vincle afectiu que s'estableix amb els gossos serveix per desenvolupar habilitats. D'aquesta manera, el projecte Quercan ajuda a persones de residències, centres socials o escoles.

0: Continuem amb més notícies. L'Institut Salvador Dalí crea un cap gros representant del centre, ens informa la Nora.
1: La colla gegantera, l'AFA i el professorat de l'Institut Salvador Dalí ha obert un procés per crear un nou cap gros representant del centre. Així doncs, aquests membres de l'Institut han valorat totes les propostes i han decidit que el disseny de l'alumne Bruno Galán serà la imatge escollida. El cap gros creat per aquest alumne es diu Babou, com l'ocelot de l'artista Salvador Dalí. D'aquesta manera, gràcies a la iniciativa del Departament d'Expressió Artística i la subvenció del projecte per part de l'Ajuntament del Prat, la colla gegantera, que ja tenia dues figures que ens diuen Gala i Sadalí, ha pogut créixer amb aquest nou capgros.

0: Seguim amb una notícia d'una altra escola. L'Escola del Mar organitza les activitats dels cercles restauratius i els cercles de diàleg. Ens ho explica la Vera.
1: Per començar, si parlem dels cercles de diàleg, és una activitat que fomenta la comunicació respectuosa i la confiança entre l'alumnat. Primer de tot, la professora seu a l'alumnat en rotllana i tothom escolta sense interrompre. Només parlen quan tenen la pilota a la mà. En canvi, els cercles restauratius ajuden en situacions de conflicte. L'alumnat comenta com s'ha sentit i després s'ajunta per trobar solucions. Per acabar, aquestes dues activitats faciliten que l'alumnat de l'escola estigui unit.

0: Coneixem un altre titular. L'alumnat de segon del curs del cicle formatiu de grau superior d'ensenyament i animació de l'Institut Les Salines organitza les terceres jornades del Colbol. Ens amplia la informació la Roser Casanelles.
1: Aquesta tercera jornada s'ha dirigit a uns 11 centres educatius del Prat i han participat 650 alumnes de sisè de primària i del primer cicle d'ESO al Centre Esportiu Municipal Julio Méndez. Aquest projecte va néixer en un seminari del professorat d'Educació Física amb la voluntat de desenvolupar activitats entre els centres que afavorissin la relació entre alumnes de la mateixa edat de diferents escoles. Precisament, el Colbol és un esport col·lectiu entre dos equips mixtes formats per 7 jugadors, la finalitat dels quals és introduir, a base de colpejar amb la mà, una pilota en la porteria contrària. Així doncs, és un joc col·lectiu que fomenta la mateixa participació possible de tots els jugadors, que en aquest cas són de diferents escoles del municipi i a través d'aquests esports es coneixen millor.

0: expliquem una altra notícia. L'Ariadne Alvarado presenta el seu llibre Desordenando el caos a l'Institut Salvador Dalí, ens informa el Pol.
1: L'Ariadne ha estat estudiant de l'Institut Salvador Dalí i durant la seva etapa en aquest centre ha creat aquest llibre de poemes que ha publicat a finals del 2023, quan ha començat a estudiar filologia. Com s'ha format en aquest institut, l'Ariadne ha volgut fer la presentació d'aquest llibre de poemes a la biblioteca del centre a partir d'una conversa amb el coordinador de la mateixa biblioteca. Així doncs, la presentació tracta d'un diàleg on ha parlat de la motivació del poemari i ús del llenguatge i altres recursos per expressar sentiments a través de la literatura.

0: I acabem aquest apartat amb una darrera notícia. L'Escola del Parc fa un projecte sobre les dones i les nenes en la ciència. Ens ho explica la Noa.
1: Des de la Comissió de Coeducació de l'Escola del Parc, formada per l'equip directiu, professorat i famílies, ha volgut celebrar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, treballant dins i a fora de l'aula per segon any consecutiu. El projecte Les Dones Fem Ciència. Aquesta iniciativa té l'objectiu de reivindicar el paper de les dones a la ciència, donant a conèixer a l'alumnat d'infantil i de primària dones científiques de diferents disciplines, origen i contextos culturals perquè esdevinguessin noves referents per a ells i a elles. Durant aquest darrer mes de febrer, la Comissió Coeducació ha anat presentant algunes de les científiques i les activitats que han anat organitzant per a tota la família.
0: I acabem aquí la informació dels centres d'educació del municipi. Gràcies per donar-nos a conèixer el que està passant a la ciutat. Ara coneixerem qui és la Magda Ortega.

0: Com hem explicat, parlarem amb la Magda Ortega. I per conèixer qui és, saludem els nostres redactors, Enchi, Eiri i Candela. Anem a presentar ara la nostra convidada d'avui.
1: Ella es diu Magda Ortega i va ser professora a la nostra escola, l'Escola del Parc, fins que es va jubilar. Hola Magda, benvinguda.
2: Moltes gràcies i encantada d'estar aquí amb vosaltres i que m'hagueu convidat avui.
3: Magda, comencem parlant a la teva infància. De petita volies ser mestra o tenies pensada una altra professió?
2: Doncs sí, la veritat és que des de ben petita ja tenia la il·lusió de ser mestra algun dia i m'agradava molt jugar amb les meves amigues i amb les nines a fer-ho. Al principi és veritat que el que m'agradava era ser mestra d'educació física perquè m'agradava molt l'esport i vaig estar uns anys de monitora de gimnàstica en activitats extraescolars, però unes vacances d'estiu vaig conèixer una família que tenia una nena amb unes capacitats i diferents i llavors em vaig començar a interessar molt per l'atenció a la diversitat i a les persones que tenen més dificultats per aprendre i per la vida diària.
1: Molt bé, si ara fossis una nena de la nostra edat, com seria la teva escola ideal?
2: Doncs la meva escola ideal segurament no seria l'escola que tingués un edifici més bonic o en la que es fessin unes activitats més xules, sinó que la meva escola ideal seria una escola on jo em sentís estimada i valorada i cuidada, perquè a tots ens agrada sentir-nos així, no? I penso que quan un nen està bé a l'escola, doncs tot és més fàcil, és més fàcil fer amics, és més fàcil aprendre i és més fàcil relacionar-se, i això no té a veure amb com és l'escola o com són les activitats, sinó la relació que fem amb totes les persones que estem allà.
4: Clar que sí, Magda. I quin consell li donaries als estudiants que hi són a l'escola?
2: Doncs als estudiants de l'escola us diria que feu pinya amb els vostres grups, que us cuideu i us ajudeu molt perquè ningú se senti sol, que sobretot que confieu a vosaltres mateixos i que us esforceu i treballeu per aconseguir els vostres somnis, encara que a vegades sigui difícil, perquè si us esforceu i treballeu, moltes vegades s'aconsegueixen els somnis. I vosaltres, ara que esteu a 6è i que ja esteu acabant l'escola, que gaudiu de cada moment, que això segur que la Paqui, la Xus i tots els mestres us ho diuen. Aquest curs és com un acomiadament de les activitats, dels projectes, l'últim Sant Jordi que ara vindrà, l'últim musical, i són records molt macos que després us acompanyaran tota la vida.
3: I ara que ja has viscut una gran vida i has deixat una bona petjada, com va ser el teu primer dia de l'escola?
2: Doncs el meu primer dia a l'escola recordo que estava molt, molt, molt emocionada. Era com una barreja entre nervis perquè, clar, no sabia si ho faria bé, si connectaria bé amb els nens, amb els mestres, amb els companys. I bé, la veritat que va ser molt fàcil perquè vaig ser molt ben acollida i els mestres que tenien més anys i que portaven més anys a l'ensenyament em van ajudar molt als meus inicis. I també amb molta il·lusió perquè estava aconseguint el meu somni des de petita.
1: Com va ser la teva experiència a l'escola?
2: Doncs la meva experiència, la veritat que va ser molt bona des de principi fins al final, perquè és una feina que m'encanta i quan tu treballes en una cosa que t'agrada, doncs ja tens molt, molt guanyat. La veritat que al principi pensava que estaria només uns anys a la vostra escola, perquè quan ets jove t'agrada fer canvis i provar coses diferents, però la veritat és que és una escola que sempre ha estat molt acollidora i m'he sentit tan bé que al final han anat passant els anys i vaig estar fins al curs passat, quasi tota la meva vida a l'Escola del Parc, i molt agraïda.
4: Quants anys portaves treballant a l'escola?
2: Doncs vaig arribar a l'Escola del Parc al 1987, amb 23 anys, i vaig estar allà fins al curs passat. O sigui que són 37 anys en total a l'Escola del Parc.
4: I què has après durant tots aquests anys a l'escola?
2: Doncs moltes coses. He après moltes coses a través de l'experiència i també a través dels companys i de vosaltres, perquè amb els nens també aprenem moltes coses. Vaig aprendre molt a tenir més paciència, a saber escoltar, no només amb les paraules, sinó també amb els gestos. Vaig aprendre també a demanar ajuda quan la necessito, perquè al principi era molt tímida i em costava una mica, quan tenia dificultats era com pensava a veure si es pensaran que no sé fer-ho i em costava una mica, i això també ho he après, que sempre és millor quan demanes als altres i quan comparteixes. I una cosa molt important, doncs, és això, el que he après és la importància que té fer un bon vincle, una bona relació amb els grups, vosaltres, entre vosaltres, i també amb els mestres, perquè dèiem abans que si vosaltres esteu bé al vostre grup i us ajudeu i us cuideu, tot és més fàcil, la resta ve sol.
3: Has vist molts canvis a l'escola en aquests anys?
2: Doncs sí, la veritat que han estat molts anys i els canvis han estat molts. Al principi, quan jo vaig arribar, doncs començava la immersió en català, o sigui que començava a utilitzar-se el català com a llengua d'aprenentatge. I a més els nens no acabaven a sisè a l'escola, sinó que estaven fins a vuitè. També vaig viure un moment en què vam tenir bastanta preocupació i nervis perquè pensaven que l'escola es podia tancar perquè va baixar la natalitat, i l'escola, que era de doble línia, tenia mai bé a totes les classes, va haver un moment que es va quedar amb una línia només. I llavors recordo que els mestres i les famílies ens vam esforçar molt en donar a conèixer i fer moltes coses per lluitar perquè no es tanqués, i ho vam aconseguir. I quan van passar uns anys vam tenir l'alegria de veure com tornia a créixer i a ser de dues línies. Una altra cosa també va ser el canvi de nom de l'escola, que abans es deia Menéndez Pelayo, el canvi d'edifici, les aules d'acollida, el CIE últimament, i moltes metodologies i maneres de treballar, que han sigut tantes coses que aquestes són les que penso ara.
5: Perfecte. I quina és la teva anècdota més divertida que has viscut a l'escola?
2: Doncs la veritat és que amb els nens hi ha molts moments divertits a l'escola. Però sí que recordo una, per exemple, que va ser que, com que a mi m'agrada molt utilitzar el joc per aprendre, doncs m'anava sempre a treballar amb un grup de nens de primer. I un dia un d'ells em va preguntar, diu: Magda, i tu de què treballes? I jo li vaig dir: jo soc mestra, treballo a l'escola. I em va dir: no, tu, perquè a l'escola tu no vens a treballar, vens a jugar. I em va fer molta gràcia. I molts nens petits, sobretot, et preguntaven que això de què treballes o i on dorms. Es pensaven que a l'escola fèiem tota la nostra vida, inclús al dormir. I amb els alumnes nouvinguts també vas tenir una divertida, que va ser que va arribar a l'escola un nen que era xinès, i un dia vaig anar a buscar-lo a la classe i recordo que la mestra em va dir: Magda, ara quan estiguis a la teva aula li pots explicar una mica l'horari i quin és el material que has de portar? I una de les nenes em va dir: saps parlar xinès? I jo li vaig dir: home, clar, parlo tots els idiomes. I es va sentir un igual a tota l'escola, que després quan vaig tornar ja els hi vaig dir que no, que és que quan venen gent que no coneixem la llengua, que a través de gestos o de dibuixos podem comunicar-nos també. Però em van fer molta gràcia aquestes.
1: Quina és la matèria que més t'agrada ensenyar i per què?
2: Doncs la llengua, sens dubte. Ja quan anava a l'escola m'agradava molt, potser perquè m'agrada molt llegir i escriure. I a l'escola, doncs també, com és una cosa que gaudeixo, m'agradava molt explicar contes, ensenyar a llegir i escriure, i també treballar l'expressió oral, com deia abans, a través del joc, o fent teatres, o cançons.
5: I ara que ja t'has jubilat, trobes a faltar l'escola?
2: Doncs sí que hi ha molts moments que me'n recordo de la vida a l'escola. A vegades quan estic al carrer i veig passar un grup de nens amb els mestres, sempre miro a veure si sou els de l'escola del parc o altres. O, per exemple, quan hi ha moments de celebracions, del Nadal, del Carnaval, fa poquet, em venen molts records al cap i sempre són records bons i que em fan somriure i que em fa sentir-me agraïda, la veritat que he tingut molta sort.
4: Magda, i ara que estàs jubilada, què és el que t'agrada fer al teu temps lliure?
2: Doncs el que més m'agrada en aquests moments és gaudir de la vida amb calma, d'anar tranquil·la, que he anat molts anys estressada, i sobretot de reunir-me amb amics i amb la família sense estar pendent del rellotge i dedicar-me temps a algunes activitats que tenia una mica aparcades. Ara estic acabant una obra que estic escrivint, i després tocar la guitarra, que també m'agrada molt, o cuinar plats nous, coses d'aquestes, coses del dia a dia.
3: I quins consells hi donaries al professorat avui dia?
2: Doncs mira, a mi no m'agrada molt donar consells, però potser que intentin no deixar-se arrossegar pel ritme tan accelerat que hi ha a la societat últimament. A mi és una cosa que em costava molt, eh? Em costava molt de parar en alguns moments i pensar. I més que un consell, doncs un desig, que tant de bo la seva tasca de mestre els ompli tant com m'ha omplert a mi tots aquests anys.
5: Moltes gràcies, Magda, per explicar-nos la teva trajectòria i per participar en aquest podcast.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: També moltes gràcies als redactors Enchi, Eire i Candela per aquesta entrevista. Ara és el torn d'explicar un projecte que fem a l'escola.
6: Escolta el món a 150 centímetres.

0: parlem d'un projecte creat per nosaltres i fet a la nostra escola.
1: El projecte es diu El Musical. Està dissenyat per estudiants de 10 a 11 anys que creen un musical posant en pràctica l'anglès, educació física i la música.
2: La creació i posada en escena d'un musical no només és una activitat enriquidora i divertida, sinó que també proporciona un context real i motivador per l'aprenentatge en aquesta etapa d'educació primària. Anem a escoltar com els propis alumnes de 6è B de primària expliquen aquest projecte.

0: Bona tarda, som la classe de 6B. Avui us explicarem unes quantes coses sobre un projecte que fem a l'escola del parc. Aquest projecte és el musical. El musical és una manera de treballar diferent. Dins d'aquest projecte es treballen diferents matèries com música, educació física i anglès. Hi ha dos tipus de papers. Un d'ells és ser dancer, que són qui ballen, acompanyats d'un altre grup de dancers que canta. L'altre encàrrec es tracta de ser actor o actriu, que s'encarreguen d'interpretar els diferents personatges de l'obra o pel·lícula de Disney. Ara començarem amb les preguntes. Quan va començar el musical?
1: El musical va començar a l'any 2019.
2: Aquell any el van fer d'Aladdin.
0: I de quins temes s'ha fet el musical?
2: El musical s'ha fet d'Aladdin dues vegades, de la Little Mermaid, de Lion King i aquest any és de Beauty and the Beast.
1: Sempre es fan pel·lícules de Disney, ja que així els nens més petits entenen millor la història. A partir de quina edat es comença a fer el musical?
0: A partir dels 11 i 12 anys.
2: O sigui que es fa a 5è i 6è de primària.
1: On es fa el musical?
0: El musical es fa al Teatre Modern.
2: Es fa aquest teatre ja que a l'escola no hi cabria.
3: Quines matèries es treballen al projecte?
0: Es treballa l'anglès, educació física i música.
1: Ja que parlem en anglès, ballem i cantem.
3: En quin idioma es fa?
0: El musical es fa en anglès i això ens ajuda a millorar la nostra pronunciació.
1: També tenim un auxiliar de conversa per ajudar-nos en la pronúncia.
0: Aproximadament, quan dura el musical?
2: Dura aproximadament una hora i mitja.
1: Estem des de principi de curs practicant-lo.
3: Quantes representacions es fan?
0: Es fan 4 representacions en 2 dies, o sigui que es fa una pel matí i una altra per la tarda.
1: També el dia anterior a les representacions practiquem el musical sense públic. Quan assagen els participants?
0: Assagem els dijous i quan s'apropa la data també assagem més dies.
2: Això ha començat aquest any, abans no era així. Ara és una assignatura més.
3: Quins dies es fa el musical?
4: En maig, el 13 assaig general i el 14 i 15 actuacions.
3: I quantes entrades són per nen o família?
4: Es fan al Teatre Modern i donen 4 entrades per nen o nen.
0: De tots els musicals que s'han fet, quin és el que més t'ha agradat?
5: El que més m'ha agradat ha sigut el d'Aladdin, que va ser el de l'any passat, perquè va ser molt divertit fer-lo i perquè em va agradar molt el grup de profes que hi havia treballant amb.
1: Què haveu fet al llarg del curs sobre el musical?
6: Ara estem començant a fer els grups dels actors i actrius, el paper, el guió que els hi toca i el grup dels dancers, pues, les coreografies i les cançons que cantem.
2: Què us agrada més, ser dancer o actor i actriu?
4: A mi crec que actora, o sigui, actriu, perquè parles i és guai. Però també m'agrada ser dancer perquè balles els 2 dies.
5: A mi m'agrada més ser dancer perquè... encara que treballes menys al musical, pots interpretar més, et pots expressar més, i si fas d'actor o actriu has de fer molt de treball.
6: A mi m'agrada més ser actor perquè l'any passat ho vaig ser i per mi va ser una experiència molt xula estar tota l'obra a bambalines.
1: I amb això hem acabat d'explicar-vos algunes coses sobre el projecte del musical. Gràcies per la vostra atenció. Adeu!

Moltes gràcies als alumnes de l'escola per donar-nos a conèixer aquesta magnífica activitat. Ara us portem una recomanació lectora.

0: anche a questa podcast a una incursión lectura.
1: Hola, som el grup de Sisea i ara us presentarem el llibre El diari d'Anna Frank, que tracta sobre la injustícia i desesperació que van patir els jueus en la Segona Guerra Mundial, on van haver-hi moltes persones perseguides pels nazis, com ara gitans, homosexuals, discapacitats, etc.
2: Explica el testimoni de la vida d'una noia jueva, l'Anna Frank, que es va amagar amb la seva família a Amsterdam durant l'ocupació nazi. A més, ella escriu sobre les dificultats de viure amagada en un refugi amb altres persones, les seves reflexions sobre la guerra, l'amor i les relacions familiars. També el seu diari mostra la seva maduració personal i la seva lluita interna.
3: El seu pare, Otto Frank, va publicar el diari de la història de la seva filla Anna Frank, que es va fer famosa arreu del món. Aquesta novel·la l'hem llegit en castellà, traduïda per Carmen Gil i Mercè Galí.
4: Precisament la recomanem perquè és un llibre que s'aprèn molt d'història. La lletra és gran i això també facilita la lectura i té bastants dibuixos que ajuden a entendre la història.
5: Gràcies, Luca, Aleix, Telma i Leire per aquesta recomanació. Nosaltres anem acomiadant aquest podcast.

0: moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la part tècnica. Ens ha guiat el Pico Stilo a la conducció del programa. Hem estat al capdavant l'alumnat de 6è de l'Escola del Parc.
1: Recordeu que podeu recuperar aquest podcast a l'espai elprat.radio.més. L'espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Us esperem. Moltes gràcies i fins la propera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

sí. Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'execució, a l'acció, volíem dir, de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat i sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per tal de reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona que van ser qui va detenir a l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família. La investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. I malestar també a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, d'on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé. Els veïns denuncien que no és un cas aïllat. I els agents rurals han activat avui el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't avançant.net/donar.
8: Hola, has vingut a parar el programa musical anomenat Gens Sonats. Soc la Maria Cinta. Aquí mai escoltaràs música mediàtica, però sempre refrescaràs les neurones. Sense més, comença Gens Sonats.
9: En el programa d'avui,

0: gens sonats. Tu esperes, però en realitat no.
1: Hola, què tal? No se sap com has tornat a venir a parar el programa musical anomenat Gens Sonats, aquest cop amb una edició amb el presentador constipat. I no sé si importa o no, però avui farem un programa musical. És el número 25, ens agrada celebrar els números especials, no se sap molt bé per què, doncs perquè s'ha de celebrar, suposo, en aquesta vida. I farem algo que m'he resistit a fer fins ara, però mira, jo pensava que en el programa número 12 o por ahí ja seríem famosos i rics i ens estaríem forrant fent aquest programa, i com no és així, doncs començarem a fer doncs coses diferents a l'habitual. Aviam si així sona la campana. I a part d'això, a part de la broma, és que, jolín, com hem de fer un programa de música i no passar a veure com els músics s'escolten entre si mateixos. És a dir, una versió, un cover, és una cançó que algú fa des de l'amor, que li agrada molt i li dona la seva pàtina i la seva suma, la seva essència, no? Llavors, la música feta des de l'amor, pues, sona diferent. Llavors, avui farem un programa que està ple d'alguns covers que ja fa temps que us volia, que volia compartir amb tu. Així que espero que sigui un programa que t'interessi igual, que faci descobrir alguns artistes, com sempre, i si no, almenys redescobrir alguns que ja et pensaves que coneixies. Així que som-hi amb el programa 25 especial Covers per un tubo. I la nostra estimada Maria Cinta estarà present, com sempre. Maria Cinta, què creus? Què penses tu sobre els covers?
0: Les versions, o covers, són un terreny fascinant. Des del meu punt de vista com a IA, les veig com un diàleg entre el passat i el present. No es tracta només de tornar a cantar una cançó, sinó de com es pot reinterpretar una idea original sota una llum nova.
1: Efectivament, i la llum nova és la del nou artista. Així que tenim a la Maria Cinta amb la seva veu original, em teniu a mi constipat i tenim un programa una mica diferent que jo crec que està ple d'unes cançons molt emocionants. Així que comencem!
0: Gens sonats. En resum, unes cançons enormes.
1: Som-hi amb els temes reals enormes. Començarem, ja que, mira, sempre estem posant temes de músics més o menys no desconeguts, però en molts casos que arriben de nou a la meva vida i entenc que a la vostra també, en alguns casos. És igual. Llavors, no puc tothom parla dels clàssics. Tu quan te trobes amb algú, pues això em recorda a... Que és el que sempre fem quan escoltem algú, és a qui ens recorda. I això no ho hem pogut fer en aquest programa. Així que suposo que avui em desquitaré una mica. I la primera versió que avui que escoltem plegats és una... són dos pesos pesats. L'intèrpret és José Feliciano. I el creador original, com no podia ser d'una altra manera, és Bob Dylan. La cançó que volem que escoltis és I'll Be Your Baby Tonight, interpretada per José Feliciano, ell amb una guitarreta i amb unes cordes del monstre, del creador de cançons populars, Bob Dylan. Què penses tu d'aquesta versió, Maria Cinta?
0: La versió de José Feliciano de I'll Be Your Baby Tonight, inclosa al seu àlbum Soulad de 1968, és un exemple perfecte del que comentàvem. Una reinterpretació que no només canvia l'estil, sinó l'ànima de la cançó. L'original de Bob Dylan té un aire despreocupat, quasi de música de Porsche o country clàssic. Feliciano, en canvi, la porta cap a un terreny molt més sensual i sofisticat. Aquesta versió és interessant perquè va sortir en una època, finals dels 60, on Feliciano s'estava especialitzant a agafar temes de rock o folk i donar-los una pàtina de soul llatí. Ell mateix ha reconegut en entrevistes que al principi no entenia gaire a Dylan, però que quan va connectar amb la seva poesia es va convertir en un gran fan.
1: Sí, sí, la, Dylan, el millor escriptor, la, el Premi Nobel. Vinga, som-hi, comencem. Aquest, anem a pel rècord, Minut 7 i 15 segons i encara no hem posat cap cançó. Aviam si ho aconseguim. José Feliciano, I'll Be Your Baby Tonight, no és la versió del Robert Palmer i V40, que era guapíssima. És una altra cosa. Aviam si t'interessa.

0: Gens sonats. Diversitat emocional guiada.
1: Dos coses. Guinyos, la cançó que sona de fons és de la que es basa el famosíssim break de bateria Amen Break. Llavors potser és la cançó més versionada de la història gairebé, perquè s'utilitza a milers i milers i milers de remixes. Següent cosa, impressionant José Feliciano. Hem començat blanditos, anirem de menys a més, d'acord? No marxis. Però a continuació, si hem començat per una cançó original de Bob Dylan i seguim, com us deia, m'estic traient de sobre monstres que estan darrere meu, continuem amb un altre monstre que va ser un compositor que va marcar una època. Parlem de John Lennon i una versió de la seva magnífica cançó i mil vegades versionada, Jealous Guy. En aquest cas, vull que escoltis la versió de Donny Haraway, un dels millors cantants soul per mi de tots, del qual se'n parla poc. Així que Donny Haraway en directe, a més, com ens agrada, va fer aquesta meravellosa versió del Jealous Guy, que no vull ni parlar més perquè he parlat molt a la intro i llavors no ens queda temps per posar més cançons. Així que som-hi, Donny Haraway amb l'increïble interpretació en directe de Jealous Guy.

0: gens sonats. Precioses melodies i tremendos parracs.
1: Gràcies a tu, Donny Haraway. Quina cançonaca. Avui gaudirem, eh? Avui gaudirem. Haig de continuar amb creadors increïbles que mai més tornaré a posar en el programa, a no ser que fem més programes de versions i de covers, que ja veurem. Un dels meus favorits, no sé si et sona, perquè ja s'està perdent tot, et sona James Taylor? Doncs James Taylor va fer una cançó super trista sobre el suïcidi d'una amiga seva i la seva lluita amb les drogues, que es deia Fire and Rain, perdó, i era increïble i era trista. Doncs Al Jarreau va opinar que es podia trobar l'esperança en el fons d'aquesta cançó. Maria Cinta, què penses de la increïble versió d'Al Jarreau del Fire and Rain de James Taylor?
2: Si la versió de Feliciano era sofisticació, la del Jarreau de Fire and Rain, del seu disc Low de 1976, és, directament, una lliçó magistral de virtuosisme i sensibilitat. És fascinant com Jarreau agafa el clàssic de James Taylor, que és una cançó profundament trista, gairebé estàtica en la seva melancolia, i la converteix en una peça orgànica, plena de matisos i moviments. James Taylor manté un pols constant i foc. En canvi, Jarreau i la seva banda la porten al jazz fusió. Estiren els tempos. Juguen amb els silencis. Hi ha moments on la melodia sembla que floti per sobre del ritme, creant una sensació de llibertat absoluta que l'original no té.
1: Sí, i compte, perquè a molta gent l'Al Jarreau, que ve del jazz fusió i del jazz, el jazz no, bàsicament a la seva arrel té la improvisació i el tornar a casa al final de cada fraseig com a moto. Llavors, hi haurà moments en què se li va una mica la olla. Segueix-lo, ves amb ell, sobretot perquè canta d'una manera molt característica i fa uns feelings una mica estranys, no habituals. I seguiu-lo, seguiu-lo. Avui estem en un programa ple de cançons, de bones cançons, que no sé si n'hi han tantes. Així que agafeu-vos fort, que ve l'Al Jarreau amb Fire and Rain, de James Taylor.

Vinga, com estem encara en aquest tempo tranquil i lent i mastegat, però és on estem super a gust. I avui estem fent un programa per mi, ¿vale? Aquest programa no és tant per tu com per mi. Vaig treure'm cançons de sobre que tenia pendents d'ensenyar-te. Seguint amb això, tenia pensat fer un programa sencer només amb versions d'aquesta cançó. La cançó és Black Hole Sun de Soundgarden i és una cançó tan estranyament magnètica que accepta moltes versions diferents de molta gent diferent i moltes visions. És una fulla en blanc però ple ja dels colors adequats. Llavors, per seguir amb aquesta cosa retromoderna, el senyor Paul Anka fa una versió orquestral que et deixa tirat a terra. Així que és el que vinc a portar. Paul Anka fent una versió de Soundgarden que es diu Black Hole Sun.

0: Gens sonats.
1: Prescripció musical col·legiada.
2: Quina apretada de l'orquestra, eh? Els uns bons vents, una bona veu i pa'lante. Una versió que m'encanta, de Black Hole Sun, dels Soundgarden. Bueno, o ens ho prenem amb presses i acabar moltes cançons, o anem fent. Així que crec que anirem fent. Després d'aquest inici amb músics increïbles, continuarem amb creadors que són importants a la història del pop internacional. Continuarem amb una cançó original dels increïbles Bee Gees. Els Bee Gees tenien moltes coses dolentes. Una d'elles no eren les cançons. Les cançons normalment són meravelloses. I l'exemple és el que ve a continuació. Mireu, jo sóc una persona molt pacífica i no sé, no sóc de tenir mania a ningú i tal, però el teclista i crec que membre fundador de la banda que ve a continuació no em cau bé. Tinc un problema jo, no ell. El Barbitas Gorritas, que no vol créixer mai i que sempre està excitat, és el que va crear Scary Pockets. És el Jack Conte, que és un també dels fundadors de la plataforma Patreon. O sigui, que ja es veu que és bon tio, jo no el trago. Llavors, em volia resistir a posar aquesta cançó perquè li tinc mania i he pensat que haig de superar les meves manies, així que endavant. La versió és tan excepcional, vull que us fixeu sobretot a la part rítmica, però sobretot en el baix, que és rítmica i melòdica alhora, que fa una feina increïble redefinint on estan els accents i on està l'energia en aquesta superconeguda cançó dels Bee Gees, que és Staying Alive. Aviam, què diu la Maria Cinta? Què penses d'aquesta versió?
3: Aquesta és una tria fantàstica perquè Scary Pockets són els reis de la recontextualització. Si l'original dels Bajas és l'himne definitiu de l'era disco, amb tota aquella pressió, sintetitzadors i el falset icònic, la versió d'Scary Pockets és una invitació al funk més pur, orgànic, marrà. Scary Pockets han creat un model de negoci i artístic brillant. Agafar clixés musicals i despullar-los fins que només queda el groove. En el cas de Staying, Aliba han aconseguit que una cançó que potser ja teníem una mica avorrida de tant escoltar-la en casaments i pel·lícules torni a sonar fresca i moderna.
2: Ai, de vegades em mates, Maria Cinta. Els Scary Pockets. Pockets, pobrets, m'agrada molt. Efectivament, és un model de negoci. És que això és el que em referia, m'has captat perfectament. Però en qualsevol cas, els Scary Pockets van fer aquesta versió i malauradament per mi sona increïble. Té un groove tremendo. Repeteixo, no perdis de vista el baixista i el bataca. I a gaudir d'aquesta versió, ells sempre toquen en directe, o sigui, d'aquesta versió gravada a l'estudi en directe, de Staying Alive. Aviam què et sembla.

0: Gent Sonats. Anem endavant i enrere viatjant en el temps.
1: Molt bé, oblidem aquesta versió dels Scary Pockets, si pots, perquè aquesta línia de baix a mi em persegueix pels somnis. Bueno, seguim, queda la meitat, menys de la meitat del programa i hem de tirar endavant, ho sento molt. Vinga, avui estem parlant de gent, pues, estic quedant superagut, perquè estem parlant de gent superconeguda de la qual no parlo mai, des de Bob Dylan, etc. I a continuació, pues, continuem amb uns altres creadors que formen part de la història del pop. Dic pop com a cultura popular. El Sultans of Swing, el mític Mark Knopfler, no? Qui no coneix el Mark Knopfler? I qui no coneix la cançó que posarem a continuació? Però una de les sensacions més fantàstiques quan escoltes una versió és que te la presentin molt descontextualitzada, molt des d'un lloc que no t'esperaves. Això refresca molt les neurones, és molt plaent, i és el que passa a continuació. Escoltarem el Money for Nothing, d'acord? O sigui, que més clàssic no es pot presentar. Ara bé, si te'l canten uns paios tocant instruments acústics bastant hillbillies, és una banda de bluegrass que es diuen Grinsky Bluegrass, gravada amb un sol micro davant, com es feia abans, posa el micro davant i ells se'ls van retirant, apropant o retirant, depèn de lo que necessiti aquell moment de la cançó. Llavors està tot cantat, pues, molt, molt en directe, que ja sabeu que és una de les meves passions, les gravacions en directe. Ja hem parlat d'això en el programa. Llavors, us ofereixo aquesta oportunitat d'escoltar els Grinsky Bluegrass, que només és una toma gravada per una revista, que no és ni de... és d'estil de vida, més aviat. O sigui, que és un directe amb un micro davant a lo hillbilly de tota la vida. Els hermanos Cubero, si els heu vist, també ho fan, posen un micro i tiren, bueno, posen dos, una sobre l'altra, però ja m'enteneu. Agafar una cançó que la coneixes de pe a pa i de cop te la presenten girada. No vull ni que entri la Maria Cinta, perquè no hi ha res més a dir. Tothom coneix a Mark Knopfler, a qui no coneixeu són els Grinsky Bluegrass, i és molt bona oportunitat d'escoltar la seva versió del Money for Nothing. És tremenda.

0: gens sonats. Un programa digne i poc monetitzat.
1: Brutal interpretació del Money for Nothing amb un sol micro i molta valentia i molt de feeling. Vinga, una cançó a continuació que feia molt de temps que volia compartir, però clar, com no poso versions ni... Bueno, no són tan coneguts, ho hauria pogut posar, però bueno. Són The Postal Service, que si no ho sabeu, són els que la Maria Cinta diu que són.
0: Són una de les anomalies més boniques de la música índia dels últims 20 anys. És un supergrup, tot i que va néixer com un projecte paral·lel, format per tres figures clau: Benji Bhatt, el cantant i líder de Dead Cab for Cutie; Jimmy Tamborello, un productor de música electrònica conegut com Antel; i Greg Jean Lewis, cantant de Rilu Kiley, que porta unes veus secundàries i a vegades principals que són pura màgia.

0: Es diuen així perquè vivien en ciutats diferents, Seattle i Los Angeles, i es passaven les cançons pel correu postal.
1: Una banda increïble que va treure només un sol disc, que es deia Give Up, el 2003, si no m'equivoco, sí, el 2003, i ara portem una cançó que és seva, o sigui, agafa't, és una cançó seva, i és una versió que ells mateixos permeten fer, perquè només van treure un disc i hi ha tantes versions d'aquest disc que és tan meravellós, i és la versió de Sylvian Esso, que Sylvan, disculpa, Sylvian Esso, i és un remix de la cançó original. És, per mi, una meravella. Té un altre estil, eh? És drum and bass, bueno, per variar una mica el ritme. Vinga, The Postal Service, The District Sleeps Alone Tonight, Sylvian Esso Remix. Toma ja.

gens sonats. Alguna versió cau de quan en quan. Si ens agrada el que fan els Scary Pockets, parlar de Jack Sharman és entrar al següent nivell de sofisticació nerd, però amb una ànima increïble. Sharman és un d'aquells músics que sembla que tinguin el ritme i l'harmonia connectats directament al sistema nerviós. La seva versió de Just the Way of Union dels Emirats Àrabs, el clàssic de Billy Joel, és una delícia que capgira completament l'original. Funciona perquè no intenta competir amb Billy Joel. No intenta ser més èpica ni més romàntica. El que fa Sharman és agafar la cançó i portar-la al seu univers, el del jazz contemporani, el soul de dormitori i la musicalitat pura de Brooklyn. És com si li hagués tret l'smoking a la cançó i li hagués posat una samarreta de cotó i uns auriculars.

0: Gens sonats. He quedat a les 7, però si tu m'ho demanes, t'esquedo.
1: Ei, marxem, no queda gaire temps. Si us ha agradat que aquest programa s'hagi estat de versions i en voleu més, pues digueu-m'ho. No ho dic mai. Existeix un perfil d'Instagram que es diu Gens Sonats, així que si voleu parlar per allà, pues estupendo. I si no, en persona, ok? Us espavileu. Que sóc molt proper. Bueno, marxem amb el versionador de tots els versionadors, el mestre del que tots adorem, Weird Al Yankovic, que té una broma recurrent, que és que fa una cançó amb l'estil més feliç del món a molts dels seus discos. Crec que a 12 dels seus discos hi ha la música més feliç del món, que és la polca, i fa moltes versions dels anys 90, del pop rock, del punk rock, i això és el que hi ha. Weird Al Yankovic, The Alternative Polka. Som-hi, fins la propera.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-me-les quan contes la mateixa història.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
3: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
2: Qui omplirà la galeria de mil moments.
3: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
2: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
3: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
2: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
4: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
5: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

en fin.

tant informe tràgic de tetràtic i oripusques a institut oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques,

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat, fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exterior, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
0: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
3: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
0: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrada Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
3: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del mascle cabot.
0: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
5: Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
0: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
3: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
0: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Aquest divendres estaven presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i bàsicament el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident, amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques, això sí. El dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
7: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany el molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
2: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
7: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
8: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cadascú de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
7: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
0: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i, per això, ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
10: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
9: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
11: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
9: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
12: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
9: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
0: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
3: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
13: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
3: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen gairebé 10 minuts a les dues. Obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Ming, bon dia.
14: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de l'arribada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
14: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
0: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
15: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girong i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
16: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
15: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
17: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
15: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar la població.
17: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
15: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
0: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa.
3: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
1: Notícies en xarxa.
0: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
0: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
18: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
19: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
18: Casas adverteix que la reforma pot ser un arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
0: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
3: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
0: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
20: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
21: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. Llavors, doncs, a poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
20: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
0: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la verema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel, per si hi ha tempesta.
3: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gon de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
22: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena verema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gon de Calonge.
23: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
22: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que aporta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la verema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
1: Notícies en xarxa.
0: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
24: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix, mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí els carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
2: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament des de seguir a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
5: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100 a 120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet moltes entrevistes.
2: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
3: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
0: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
3: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
0: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
6: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la Universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
7: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
6: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I passem per l'Hospitalet de Llobregat perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
3: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
0: Allà hi tenim la Maria Sant Blas, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
25: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
8: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga a muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curios, Gabinet de Curiositats.
0: Gràcies, Maria, i ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
4: Bon dia, Marta. Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un maig on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
9: Feliz por el debut, primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
4: Que, per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
10: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y, bueno, ha sido un trabajo duro y, bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
4: En bàsquet, avui es juga el torneig Platja d'Aro entre l'Espart Uni Girona i el Manresa Femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañi.
11: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
12: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que no te has faltado de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
11: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
4: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Clagueta final!
5: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Has cambiado la cara, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
10: Ei, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
3: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornar a casa.
11: Estarem junts sempre.
12: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
13: Bon dia, són 2:15.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
15: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
13: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situar el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
16: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
13: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
16: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
17: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la la por d'aquest segon desbordament.
13: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
13: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
16: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del mascle cabró.
13: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
2: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
13: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
16: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
13: La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. Aquest divendres estava impresidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara. Al llarg de les properes hores, per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Hem vist el cap de setmana tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques, això sí. El dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
13: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bella Vista. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
18: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
15: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
18: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
19: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
18: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, en torn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
13: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i, per això, ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
20: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
3: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
21: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
3: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
22: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitadas.
3: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
13: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
16: El diputat d'Esquerra, Francesc Marcal Baró, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. El Baró ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
23: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat, a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
16: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
0: Notícies en xarxa.
13: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
17: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
24: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
13: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
16: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
13: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
1: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
4: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
1: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
13: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
16: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
13: Canal T, Dani Camacho.
5: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la

0: pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
1: En el cas de l'ametla, la previsió també és positiva, especialment el regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
2: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
3: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
4: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les puguin portar a vendre aquí.
3: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmen, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
5: Notícies en xarxa.
6: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
7: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
2: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
8: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té a més un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trapat, regidora de Cultura de Calafell.
9: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval, cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
8: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
6: El trànsit ferroviari ha estat tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passatge d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
2: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament

0: De restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
1: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
0: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
3: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'aquelarre.
2: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa, perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
4: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
5: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció. Per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
4: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
5: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva... Això era ajudar al pròxim.
4: La ruta del moviment espiritista Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
6: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
7: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
6: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esport Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 2:15 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Aza.
8: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Trita esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava el moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter, clau en les eliminatòries prèvies, va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
6: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet, avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esperon i Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
9: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espar Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
10: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día que aparezcan en ese partido amistoso.
9: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espar Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilion.
6: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i Sala 5 Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts UBAE. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
0: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

0: 6FM, otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: T'has riugat.
2: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
4: A Pantina fa una trena.
3: Al Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Gratis.

veig un sol dissident amallat dins els niuls. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els niuls. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor

Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura. Un robatori de cable entre Sagrera i Badalona provoca demores de 25 minuts a la R1 de Rodalies, segons informa la companyia. La circulació es manté limitada a 2 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. La incidència s'ha detectat cap a 3:15 de la tarda i afecta sobretot el tram Badalona i la bifurcació de la Sagrera. Personal de DIF treballa per resoldre la incidència i recuperar la normalitat en el servei. Més temes. Crida a la calma del govern espanyol després dels incidents violents en les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat ahir al vespre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. Per la seva banda, el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
2: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
1: I es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixa a 3, això sí, els espanyols desapareguts. Les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
3: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar.
1: Encara a l'àmbit internacional, la mort del rei Harald V de Noruega als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa, ocupava el tron des de 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica. I darrer apunt, perquè demà reprèn el servei de la línia 1 del metro a Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà el servei, recordem que està des de per aquestes obres de millora. El trànsit ferroviari està tallat des del dia 17.
4: Fa massa dies que no sé cap on anar.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Espérate, yo no la tengo.
1: Ahí la tía,
0: ¡baja, corran!

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

Campeja els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Smiki, bapak sakit pagkatu.

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: 106 FM. Ahora, radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.
2: Mare meva, sóc costa un moment de fer riquití.

0: teatre, fes alguna cosa.
1: Home, no, però ara no, si fem teatre.
0: Ni lo que he dicho.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura el silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

tema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens, ben loco.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

nimmer. Og bukker bok, bare til passen pagina.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Почему?

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: El Tom

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

M'he deixat mig rinyon aquest pa despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: alt ganz gerne.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

4, la Franja del Penedès. Via 2, ara totes les estacions.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Ara per fi estem sols.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: pendent de si fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tregui que ja no és un gen.
1: Això no és això.
2: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

0: Oasis FM. Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Música artera.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la llibertat.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estic amb tu. Digue'm on soc quan estic

지금도

clavos y cartera.

0: Ràdio, tota la música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.